A vus es vinavon la chance de regalar la cupina pels Giogs de Maig d'en Sitchi, ca oz anniversari 0 a 100, vegn 21:30.